quan em costi molt quedar-me en peu. Quan tots els records es revelin i s'allarguin tots els mals moments.

0: Creas. Es que es así. No nos extinguimos. De verdad.
1: Momentos. Un programa de ràdio on la nit adquireix un caràcter confidencial, generat per la participació dels oients que es converteixen en autèntics protagonistes. Els seus ingredients són sinceritat, profunditat i respostes solidàries.

0: després que no sóc on dir-te que
1: amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
5: Me siento muy mal, he llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
6: Gracias.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: després que no sóc com dir-te que
1: amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
5: Me estimo molt, he llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
6: Gracias.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: En el nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant. Que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist, l'amor de Déu Pare i el do de l'Esperit Sant siguin amb tots vosaltres.
1: I amb el vostre esperit.
0: Ben tornats de l'estiu, germanes i germanes, ens apleguem per celebrar novament l'Eucaristia el dia del Senyor, el diumenge, el dia en què ha obrat el Senyor, per celebrar la seva mort i la seva resurrecció. Ben trobats, doncs, tots els que, a part dels que estem aquí a l'Església de Santa Maria de Badalona, aquells que per la ràdio, des de les vostres llars, des de les residències, des dels hospitals, des de les presons o desplaçant-vos, estem en aquesta comunió fraterna, recordant el que diu el Senyor. On hi ha dos o tres reunits en el meu nom, jo estic enmig d'ells. I ara iniciem l'Eucaristia posant-nos a la presència del Senyor, clement i misericordiós, perquè sapiguei també de nosaltres i ens perdoni els pecats. Jo confesso a Déu Totpoderós i a vosaltres, germans, que he pecat per culpa meva de pensament, paraula, obra i omissió. Per això demano la Verge Maria, Mare de Déu, als àngels i als sants i a vosaltres, germans, que pregueu per mi a Déu nostre Senyor. Que Déu omnipotent sapiadi de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna.
1: Amén.

0: Preguem. O Déu, que ens heu redimit i ens heu adoptat com a fills, mireu aquests fills que tant estimeu i concediu als que creuen en Crist la llibertat veritable i l'herència eterna. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vos viu i regna la unitat de l'Esperit Sant, Déu pels segles dels segles.
1: Amén.
2: Déu crida al profeta i li encomana de vetllar per la gent que té al voltant, perquè siguin fidels al camí de Déu. És una crida que podem sentir com si Déu també ens la fes a cadascú de nosaltres.
3: Lectura del llibre del profeta Ezequiel. El Senyor em digué: Fill d'home, t'he fet sentinella perquè vetlli sobre el poble d'Israel. Quan sentis dels meus llavis una paraula, els has d'advertir de part meva. Si jo amenaço el pecador amb la mort i tu no li dius res i no l'adverteixes que s'aparti del camí del mal, ell morirà per culpa seva, però jo et faré responsable de la seva sang. Ara, si tu l'havies advertit que s'apartés del mal camí i es convertís, però no s'ha convertit, ell morirà per culpa seva i tu hauràs salvat la teva vida. Paraula de Déu.
4: Us lluem, Senyor.

0: Ho hem sentit molts cops, però no ens anirà gens malament tornar-ho a sentir. Quin és el manament que inclou tota la llei?
1: Lectura de la segona de la carta de Sant Pau als cristians de Roma. Germans, no quedeu a deure res a ningú. L'únic deure vostre ha de ser el d'estimar-vos els uns als altres. Qui estima els altres ha complert la llei. No cometre adulteri, no matar, no robar, no desitjar allò que és d'un altre i qualsevol altre manament es troben aquestes paraules. Estima els altres com a tu mateix. Qui estima no fa cap mal als altres. Estimar és tota la llei. Paraula de Déu.
2: Us lloem, Senyor.

Déu en Crist ha reconciliat el món amb ell mateix i a nosaltres ens confia el missatge de la reconciliació.

En aquell temps Jesús digué als deixebles: si el teu germà peca, vés a trobar-lo i parleu-ne vosaltres dos sols. Si te'n fa cas, t'hauràs guanyat el germà. Si no te'n fa cas, criden un altre o dos més, perquè la causa sigui judicada per la paraula de dos o tres testimonis. Si tampoc no feia cas d'ells, parlen a la comunitat reunida. Si tan sols de la comunitat no volia fer cas, considera'l com si fos un pagà o un publicà. Us ho dic amb tota veritat: tot allò que lligareu a la terra quedarà lligat al cel, i tot allò que deslligareu a la terra quedarà deslligat al cel. Us asseguro també que si dos de vosaltres aquí a la terra sabent a demanar alguna cosa, el meu Pare del cel els la concedirà, perquè on hi ha dos o tres de reunits en el meu nom, jo sóc enmig d'ells.

0: Avui, estimats germanes i germans, la paraula de Déu, sobretot l'Evangeli, porta com a fil conductor la correcció fraterna, que no deixa de ser fruit del que deia Sant Pau en la segona lectura de la carta als Romans: no quedeu a deure res a ningú, i l'únic deure vostre ha de ser el d'estimar-vos els uns als altres. Ho diem molt sovint, certament, ens estimem els uns als altres, tal com el Senyor ens ha estimat. Però és veritat que el nostre dia a dia, a la pràctica, costa més de portar-ho a terme. Fixem-nos com ja la profecia d'Ezequiel ens parla de dir: t'he fet sentinella. El sentinella és aquell que està vigilant. El sentinella és aquell que anuncia també les coses. I per tant, advertir el germà que es converteixi. Però no oblidem que hem de començar per nosaltres mateixos. I per tant, des de la introspecció, veure com és la meva vida, si la visc amb la humilitat, veient també la nostra fragilitat, i per tant, des d'aquesta manera, poder ajudar l'altre. Fixem-nos que Jesús ens diu que si el teu germà peca, vés a trobar-lo i parleu-ne vosaltres dos sols. Des de baix, des de la intimitat. Nosaltres, molt sovint, el nostre esport nacional és fer exactament al revés. Quan algú ens fa alguna cosa, ja ens ocupem d'explicar-lo al carrer, al veïnat, quasi que ho hem de posar al butlletí oficial. Aquest és no sé què, aquest és no sé quantos, i mira, i l'altre, en lloc de parlar amb la persona que t'ha perjudicat, doncs fem llenya ja directament. El Senyor diu al revés: parlen els dos. Si no, busca algú altre. Si tampoc fa cas dels dos o tres testimonis, digue-ho a la comunitat. I si no, considera'l com si fos un pagà, un publicà. A vegades, quan parlem o surt alguna notícia, dir que aquella persona s'ha excomunicat, l'Església l'ha excomunicat, és ell que s'excomunica. L'Església reconeix aquest acte, que ell mateix s'ha apartat de la comunitat, però sempre alerta amb l'esperança que pugui retornar. Per això Jesús diu: si te'n fa cas, t'hauràs guanyat el germà. No diu: si et fa cas vol dir que tenies raó. A vegades la tindrem, a vegades potser no, a vegades la tenien els dos, però diu: t'hauràs guanyat el germà. Aquest germà quedarà salvat. Que això és el que ens diu també Jesús per boca de Sant Pau. Déu vol que tots els homes se salvin i arribin a conèixer la veritat. La veritat en majúscules. Això ens remet també a la paràbola del fill pròdig. Si recordeu el diàleg del pare amb el fill gran, no el petit, el gran, quan el gran li diu: i aquest fill teu? El pare li diu: sí, però aquest germà teu és el teu germà. No només és el meu fill d'una manera despectiva o que jo no vull saber res, és el teu germà. I ens hem d'alegrar perquè ha tornat. I per tant, això demana de nosaltres no mirar-nos-ho des de sobre el germà, des de sobre les espatlles, sinó de tu a tu, per fer camí junts, per ajudar-nos mútuament. Perquè en el fons és això, des de l'amor, des de la misericòrdia. Oh, és que no sé què. Recordem, si voleu, els apòstols amb Jesús. Quina paciència tenia el Senyor amb els apòstols. No eren perfectes, s'equivocaven sovint. Nosaltres potser ja els haguéssim facturat, però el Senyor tenia paciència, els estimava, perquè sabia que en el fons ells també estimaven, però els hi costava. I això també és la nostra vida. Què haguéssim fet nosaltres amb Sant Pere o Sant Pau? No sé si haguéssim apostat massa per ells. El Senyor hi aposta. Es van convertir en les columnes de l'Església. I tants altres sants i santes al llarg del nostre temps que doncs també han viscut la seva vida a tranques i barranques, però han intentat configurar la seva vida al Crist. I així ha sigut. També nosaltres som cridats a viure en aquesta fraternitat. No vol dir que tots pensem igual, no vol dir que tots haguem d'estar uniformes, però sí ajudar-nos mútuament. Tal manera com volem ser tractats, també hem de tractar els altres. Per això demana també de nosaltres, com dic, aquest cor humil, des de la pregària, des de la intimitat amb el Senyor. I el Senyor ens donarà aquest cor senzill i humil si de debò ens volem configurar a ell. També ens diu el Senyor: on hi ha dos o tres reunits en el meu nom, jo sóc enmig d'ells. Ni que siguin dos o tres, en que siguin pocs, en nom del Senyor. Per tant, aquest sentit de la presència del Senyor en la nostra comunitat, en les nostres comunitats, comunitats a vegades més grans, a vegades comunitats petites, però el Senyor hi és present també. Això a vegades ens pot passar, recordo, quan fa uns anys vaig arribar, no aquí, sinó a les altres parròquies anteriors de Sant Francesc, Santa Clara i Sant Crist, que entre setmana, el dia que hi havia més gent a missa, eren tres persones, el dia que n'hi havia més. I algun dia que hi havia només una, que també venia a missa aquí, doncs em deia, ai, mossèn, que bé. Diu, perquè a vegades el mossèn quan em veia a mi diu, bueno, va, per vostè jo no cal que fem la missa. Dic, home, sí. Dic, perquè al final està el Senyor. I alguna vegada havia celebrat sol. Però per què? Perquè tenia present a la comunitat, era hora de la missa. Al final, al marxar, van haver-hi més de 20 persones al cap de 5 anys. Què vol dir això? Que no fem les coses per quedar entre nosaltres, sinó que les fem pel Senyor. I això és l'important. Ni que siguem dos o tres, allà està el Senyor. Allà està ell. I que nosaltres també podem dirigir-nos a ell com a pare. Demanem, doncs, que sapiguem viure la nostra vida des d'aquesta caritat, des d'aquesta misericòrdia, sentint com el Senyor també va tractar amb delicadesa a tots els que el seguien. També nosaltres, des de la nostra pregària personal, demanem-li al Senyor que ens ajudi, i el Senyor sempre escolta. A vegades no en el temps que nosaltres volem, a vegades el Senyor sembla que no hi sigui, però hi és. Recordant ahir que celebràvem Santa Teresa de Calcuta, Esculpidor, com ella en els seus escrits explica que va estar tants i tants anys amb aquell dolor de no notar la presència de Déu, però ja estava allà, allà, cada dia, en la pregària, fins i tot quan va haver-hi més necessitat d'ajudar els pobres de Calcuta, va parlar amb les germanes i van passar, si no m'equivoco, de 2 a 4 hores de pregària. I dius, hauria de ser al revés, però és el que deia ella. Cal que intensifiquem la nostra pregària per després atendre molt més millor els nostres germans. Demanem doncs avui, com deia el salmista, que escoltem la veu del Senyor. Avui, no dimarts, no dijous, no la setmana que ve, no el mes entrant, no d'aquí mig any. Avui, escoltar la veu del Senyor, que és la nostra roca que ens salva, que és el nostre Déu. Nosaltres som el seu poble i el ramat que ell pastura, que pastura i que avui novament ens alimenta amb la taula de la paraula i la taula de l'Eucaristia. I ara tots junts fem professió de la nostra fe. Crec en un Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra, i en Jesucrist, únic Fill seu i Senyor nostre, el qual fou concebut per obra de l'Esperit Sant, nasqué de Maria Verge, patí sota el poder de Ponç Pilat, fou crucificat, mort i sepultat, davallà als inferns, ressuscità el tercer dia d'entre els morts, s'empujà al cel, seu a la dreta de Déu, Pare Totpoderós, i d'allí ha de venir a judicar els vius i els morts. Crec en l'Esperit Sant, la Santa Mare Església Catòlica, la comunió dels sants, la remissió dels pecats, la resurrecció de la carn, la vida perdurable. Preguem, germans, Déu Pare Totpoderós, per mitjà del seu Fill Jesucrist, el Senyor, en la unitat de l'Esperit Sant.
1: Respondrem, escolteu-nos, Pare. Per l'Església, que l'Esperit Sant la il·lumini i enforteixi amb la seva missió de portar la misericòrdia de Déu a tothom. Preguem.
2: Escolteu-nos, Pare.
1: Per totes les persones que tenen responsabilitats en la vida política, econòmica o social, que actuïn sempre al servei de la dignitat i de la justícia que Déu vol per a tothom. Preguem.
2: Escolteu-nos, Pare.
1: Pels infants i els joves que aquests dies comencen el curs escolar, i per les seves famílies, pels seus mestres i professors, i per totes les persones que treballen al servei de les escoles i els instituts. Que Déu els beneeixi. Preguem.
2: Escolteu-nos, Pare.
1: Pel nostre planeta i totes les criatures. Que s'estengui la consciència que hem de tenir cura de la creació, deixant d'explotar el planeta, canviant estils de vida i construint justícia i pau. Preguem.
2: Escolteu-nos, pare.
1: Perquè els que estem aquí i aquells que en la distància preguen amb nosaltres, gràcies al servei que ens ofereix la ràdio per celebrar l'Eucaristia. Que visquem units per l'amor que l'Esperit Sant posa en nosaltres. Preguem.
2: Escolteu-nos, pare.
0: Escolteu, Déu Totpoderós, les oracions del vostre poble i concediu bondosament el que no mereixen les nostres súpliques per Crist, Senyor nostre.
2: Amén.

0: Pregueu, germans i germanes, perquè aquest sacrifici meu i vostre sigui agradable a Déu Pare Omnipotent.
1: Lloança i glòria del seu nom, també pel nostre bé i de tota la seva santa Església.
0: De vos, Senyor, ens ve la pau, de vos ve que dediquem sincerament al vostre servei. Doneu-nos de berenar degudament amb aquesta ofrena a la vostra majestat i feu que tots els qui participem d'un mateix sagrament tinguem un sol cor i una sola ànima. Per Crist, Senyor nostre.
2: Amén.

És realment just i necessari, és el nostre deure i és la nostra salvació. Senyor, Pare Sant, Déu omnipotent i etern, que sempre i en tot lloc us donem gràcies, perquè vos, per la sang de Crist i amb la força de l'Esperit Sant, heu volgut reunir de nou al voltant vostre els fills que el pecat havia allunyat i dispersat. Així, en aquest poble que la Trinitat Divina ha reunit i unificat a semblança seva, tothom reconeixerà l'Església, cos de Crist i temple de l'Esperit Sant, a lloança de la vostra saviesa. Per això, amb els estols dels àngels, us lluem en goig, tot dient...

Vos sou realment sant, Déu i Pare nostre, i amb rebuscant alluances tot l'univers creat, perquè pel vostre fill Jesucrist, nostre Senyor, i amb el poder de l'Esperit Sant, doneu vida a totes les coses i les santifiqueu, i no deixeu mai de reunir-vos un poble que de llevant fins a ponent presenti al vostre nom una oblació pura. Per això us supliquem, o Pare, que santifiqueu pel vostre esperit aquestes ofrenes que us hem presentat per ser consagrades, perquè es converteixin en el cos i en la sang del vostre fill Jesucrist, nostre Senyor, que ens confia la celebració d'aquest sagrament. Ell mateix, al vespre en què el van trair, prengué el pa, i donant-vos gràcies i beneint-vos el partir, i el donar als seus deixebles tot dient: preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres. Igualment, havent sopat, prengué el calze i donant-vos gràcies i beneint-vos el passar als seus deixebles tot dient: preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial.

Per això, Pare, celebrant el memorial de la passió salvadora del vostre fill, de la seva admirable resurrecció i de la seva ascensió al cel, mentre esperem el seu retorn, us oferim en aquesta acció de gràcies el sacrifici sant i vivent. Mireu l'ofrena de la vostra església, reconeixeu-hi la víctima que ens ha reconciliat amb vos. Concediu-nos que els que rebem el cos i la sang del vostre fill, plens del seu esperit sant, siguem en Crist un sol cos i un sol esperit. Que hi faci de nosaltres una ofrena eterna, a fi que obtinguem l'herència amb els vostres escollits. En primer lloc, amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols i els màrtirs, amb Sant Anastasi i amb tots els sants que sempre ens ajuden amb la seva intercessió. Us preguem, Senyor, que aquest sacrifici de reconciliació dugui a tot el món la pau i la salvació. Enfortiu en la fe i en la caritat la vostra Església, que encara peregrina la terra, juntament amb el vostre servent, el Papa Lleó, amb el nostre bisbe Joan Josep i els seus bisbes auxiliars i amb els altres bisbes, els preveres, els diaques i tot el poble que us heu redimit. Acolliu les súpliques d'aquesta família que heu admès a la vostra presència avui diumenge, dia en què Crist ha vençut la mort i ens ha fet participar de la seva vida immortal. Per la vostra pietat, Pare Clementíssim, reuniu amb vos els vostres fills dispersos pel món, els nostres germans difunts i tots els que han sortit d'aquest món en la vostra amistat, admeteu-los al vostre regne. Allà esperem retrobar-nos amb ells i saciar-nos per sempre de la vostra glòria. Per Crist, Senyor nostre, pel qual vos concediu al món tots els béns.

0: Fidels a un manament del Salvador i seguint el seu diví mestratge, gosem dir, Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom, vingui a nosaltres el vostre regne, faci's la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, ens deslliureu-nos de qualsevol mal. Allibereu-nos de tots els mals, Senyor. Feu que hi hagi pau als nostres dies i per la vostra misericòrdia. Guardeu-nos del pecat i de qualsevol pertorbació, mentre esperem l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador.
1: Perquè som vostres per sempre el regne, el poder i la glòria.
0: Senyor nostre Jesucrist, que diguéreu als apòstols, us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de la vostra Església, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos mateix vau demanar. Vos que viviu i regneu pels segles dels segles.
1: Amén.
0: La pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres.
1: I amb el vostre esperit.
0: Doneu-vos la pau.
1: Amén.

Mireu l'anyell de Déu, mireu el qui lleva el pecat del món, feliços els convidats a la seva taula. Senyor, no sóc digne que entreu a casa meva. Digueu només de paraula i serà salva la meva ànima.

0: Preguem. Senyor, vos que alimenteu i doneu vida als vostres fidels amb la paraula i el sagrament, concediu-nos que progressem de tal manera amb els dons del vostre fill estimat que merezquem de compartir la seva mateixa vida. Per Crist, Senyor nostre.
1: Amén.
2: Recordeu que s'obre el període d'inscripció a la catequesi pels nens i nenes de primera comunió. Podeu passar a recollir els fulls d'inscripció pel despatx parroquial. Així mateix, recordar-vos que el proper dimarts, a les 8 del vespre, a la missa del vespre, aquí a l'Església de Santa Maria, hi haurà la missa de la Confraria de Montserrat.
0: El Senyor sigui amb vosaltres.
1: I amb el vostre esperit.
0: Que us beneixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant.
1: Amén.
0: Germanes i germans, aneu-vos-en en pau.
1: Donem gràcies a Déu.
3: I ens acomiadarem amb el cant número 458.

0: I fins aquí la nostra retransmissió. Diumenge que ve, si Déu vol, ens retrobarem novament. Fins llavors, us desitgem un bon dia i una bona setmana. A tots vosaltres, adeu-siau.
1: Iglesia Noticia.
2: COPE. Estar informado.
1: Hola, bon dia i bon diumenge, amics i amigues de COPE Catalunya. Comencem els minuts dedicats a aquesta hora a l'actualitat religiosa. Abans, escoltarem la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella.
3: Déu vos guard. Cada inici de curs és una invitació a començar de nou. Després de les vacances d'estiu de moltes persones, les parròquies, les escoles, els moviments i les diferents realitats de l'arxidiòcesi de Barcelona reprenen a poc l'activitat amb una il·lusió renovada. Ara, amb el cap més fresc, emprenem una nova etapa amb l'experiència del que hem après el darrer curs i durant el temps d'estiu. Aquest nou curs arriba, a més, marcat pel record encara ben viu de la visita del Papa Lleó XIV, el passat mes de juny. Aquells dies van ser una autèntica gràcia per a la nostra Església diocesana. Les seves paraules i els seus gestos de proximitat van deixar una empremta profunda en els nostres cors. Els seus missatges van alimentar les nostres ments i orientar les nostres vides. El record d'aquells dies no és només una pàgina bonica de la nostra història recent, ni un conjunt d'imatges emotives, és quelcom més. La visita apostòlica del Sant Pare és una oportunitat per redescobrir amb joia i agraïment la nostra condició de fills i filles estimades per Déu i per renovar el nostre compromís cristià. Aquest nou curs pastoral és una oportunitat perquè el nostre entusiasme es concreti també en fets i accions. Les grans celebracions tenen sentit si es transformen en conversió quotidiana, en pregària més intensa, en caritat concreta i en un renovat impuls missioner. La fe no creix només recordant els moments extraordinaris, sinó fent extraordinària la fidelitat ordinària de cada dia. L'Evangeli ens recorda sovint que un arbre es coneix pels seus fruits. També una diòcesi és reconeguda pels fruits que produeix: comunitats acollidores, famílies que viuen la fe, joves que descobreixen la seva vocació, persones compromeses amb els més vulnerables i, en definitiva, catòlics capaços de portar esperança allà on viuen i treballen. Que ningú no pensi que el seu servei és insignificant. Cada catequista, cada voluntari, cada religiós, cada ministre ordenat, cada família i cada persona que treballa pel regne de Déu forma part del seu projecte. Un projecte obert a tots, perquè ens sentim part d'una gran família, fills estimats de Déu i germans de tots els homes. Benvolguts germans i germanes, comencem aquest nou curs amb confiança, units a Jesucrist i guiats per l'Esperit Sant. El Senyor continua caminant amb nosaltres i ens fa mirar endavant. Si acollim de debò la seva paraula i perseverem en l'amor, cada pas que fem en el camí d'aquest nou curs ens farà avançar amb il·lusió. Que l'amor de Crist sigui la nostra fortalesa. Alcem la mirada. Mirem al Crist, que ens guia avui i sempre.
1: Aquest primer diumenge de setembre se celebra la festa litúrgica de la Mare de Déu de la Cinta, patrona de Tortosa. A la diòcesi tortosina i sobretot a la ciutat, la capital del Baix Ebre, es viu una jornada que combina fe, tradició, història i una devoció mariana que es remunta a l'edat mitjana i que té com a element central la veneració de la

0: Aquest diumenge, Maria Teresa Viscarri, que és la presidenta de la Confraria de la Cinta a Barcelona. Bon dia i bon diumenge de la Cinta, felicitats.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: I d'altra banda, Maria José García Celma, que és membre de la Junta de la mateixa Confraria. Bon dia i bon diumenge.
2: Bon dia.
0: Gràcies per ser totes dues aquí. Primer de tot, què es viu avui, aquest diumenge de la Cinta, a grans trets, com és aquesta festa a Tortosa i, de fet, a tot el món?
1: Pues realment és una gran festa, sobretot per Tortosa, i jo recordo que jo vaig viure allà fins que em vaig casar, i bueno, és tota la població i la comarca que es mobilitza, i la missa és multitudinària.
0: I no s'hi cap, a la catedral,
1: no s'hi cap. I llavors el més important és quan fan la processó, al moment d'entrar la Verge a dintre de la catedral, que és hi ha una explosió de devoció.
0: De joia, oi?
1: Sí.
0: D'aquest moment n'havia sentit a parlar, és a dir, és aquella entrada al final de la processó. És com si deixessin el millor pel final, per entendre's.
1: Sí,
0: no?
1: Sí.
0: Molt bé, una gran jornada. Alguna cosa més per dir, Maria José?
2: No, que és molt emocionant aquesta entrada de la Mare de Déu de la Cinta. De fet, és quan entra la relíquia, perquè surt la imatge de la Mare de Déu pels carrers, però també surt la relíquia. El reliquari petit, que és el que es conserva, perquè el reliquari gran es va perdre quan la guerra. Llavors, quan entra el reliquari petit a la catedral, és quan tothom va cap allà i sonen unes campanetes, se'n posa la pell de gallina només de pensar-hi.
0: L'advocació de la Cinta té el seu significat, el seu contingut, en el que és la maternitat i l'inici, la vida naixent, no? En el si matern, no? És una imatge embarassada, per tant, s'hi encomanen, pel que sabem, moltes noies embarassades o dones embarassades, i també parelles de matrimonis acabats de constituir o de parelles que festegen, exacte. Sí.
2: Hi ha la tradició, això a Tortosa, a veure, se celebra la festa de la Cinta, que és sempre el primer diumenge de setembre, i després, el dia 25 de març, el dia de l'Encarnació, és el dia que consta que es va aparèixer la Mare de Déu i va lliurar la Cinta a Tortosa, no? Llavors també hi ha una celebració molt important a Tortosa el dia 25 de març. Llavors a Tortosa, al voltant del 25 de març, és quan es presenten els nadons, els nens que han nascut, no?, a la Mare de Déu de la Cinta, que és molt maco, no? I després, bueno, les embarassades a Tortosa i tota la zona al voltant saben que, bueno, que demanen l'ajut de la Mare de Déu de la Cinta durant tot l'embaràs. Llavors, aquí a Barcelona, doncs fem el mateix, no? I els nens i les embarassades, això es poden presentar tant el dia 13, que farem una missa aquí a la Basílica del Pi, que és on està la Mare de Déu de la Cinta a Barcelona.
0: Per tant, diumenge vinent, d'aquí una setmana, tot just, a les 11 del matí, en aquest cas.
2: Sí. I llavors, aquest dia, es poden presentar a les embarassades per demanar la protecció, els nens que han nascut, i després també, això és més propi d'aquí, des de fa uns pocs anys, per iniciativa de la Maria Teresa, els nuvis demanen ajut i protecció a la Mare de Déu de la Cinta, els nuvis que han començat o que estan a punt de casar-se, el que sigui, perquè és un període, doncs, que no és fàcil, però que també els fa molta il·lusió que tenir la protecció de la Mare de Déu de la Cinta.
0: Doncs molt bonic això, perquè també moltes vegades el matrimoni es comença a treballar la preparació, eh?
1: Sí, realment.
0: Sí. Per tant, molt, sí, molt important. Diumenge vinent, i sempre els que hi vagin, eh?
2: Els que hi vagin.
0: Que tinguin un nadó acabat de néixer, sí. Que sigui una parella que està en projecte de casar-se, o fins i tot un matrimoni que s'acaba de casar, també. Són benvinguts.
2: I les embarassades.
0: Que aquesta és una mica la clau de la imatge de la Mare de Déu de la Cinta.
2: Sí. Nosaltres, quan fem la difusió, que diem quan serà la missa i això, donem un telèfon per si algú vol comunicar, però normalment abans de començar la missa no sabem si hi haurà molta gent o poca, però sempre hi ha algú, sempre. I algunes vegades hi ha hagut moltíssima gent.
0: Per tant, per no coincidir amb la celebració d'avui mateix a Tortosa, diumenge vinent a Barcelona, a la Basílica del Pi. Barcelona segurament és la ciutat que té més tortosins, a banda de Tortosa mateix, no?
2: És possible.
0: Per les seves dimensions, i segur que molts es coneixen, no?, dels tortosins que estan aquí, o gent de les Terres de l'Ebre, també.
2: Però sempre ve gent nova.
0: Ah, doncs està molt bé això,
2: sí,
0: perquè a més un barceloní, un sabadellenc, un tarragoní també poden tenir devoció a la cinta, evidentment. Sí, sí.

0: La imatge de la Verge de la Cinta, la Basílica del Pi, està des dels anys 20, des de...
1: 24.
2: 24. Per tant, fa 100 anys. Em sembla
1: sí,
2: que n'havíem parlat,
1: ja
2: amb el centenari.
1: Parlat,
2: sí, sí, és veritat. Sí. Doncs molt bé.
0: Sí, sí.
2: Tothom qui vagi al barri gòtic pot acostar-se...
0: Sí. Serà molt benvingut.
2: Molt bé. Doncs diumenge vinent, a les 11 del matí, a la Basílica del Pi de Barcelona. I avui... Si algú dels qui ens escolteu sou a Tortosa o aneu a Tortosa, a les 12 del matí del migdia a l'ofici solemne i a les 7 de la tarda aquesta processó que surt de la catedral amb la imatge de la Cinta, l'únic dia que passeja pel carrer, oi? De tot l'any.
0: Sí.
2: Per tant, és molt, molt emocionant també veure-la per aquests tortosins que hi creuen, fins i tot més enllà de la seva pràctica religiosa. Hi ha molts tortosins que tenen la cinta, és sagrada, que no la toquin.
0: Sí,
1: és curiós.
2: I hi ha moltes cintes, també, és un nom que no s'ha perdut. Puja i baixa, no? Però n'hi ha algunes, oi?
0: La devoció a la Mare de Déu es manté des de moltíssims anys.
2: Doncs molt bé, sí, des del segle XII, que és quan se situa la tradició. Moltes gràcies, Maria Teresa Viscarri i Maria José García Celma. Algun desig per transmetre als qui ens escolten avui, aquest diumenge?
0: Convidar a tothom que vulgui, tant a Tortosa, avui, a la missa i a la processó, com el diumenge que ve, a les 11, a la Basílica del Pi, que presidirà la missa el bisbe
2: Javier Vilanova. Bisbe auxiliar de Barcelona, queda dit.
1: Sí, igualment.
2: Molt bé, fins una altra, Maria Teresa Viscarri i Maria José García, que vagi bé.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
2: I abans d'arribar a les 10, compartim amb vosaltres música d'inspiració cristiana. Adéu-siau. No.

fins aquí l'actualitat religiosa. Que tingueu bon diumenge. Tornem d'aquí a una setmana, uns minuts abans de les 10 del matí. Adéu-siau.

0: una salutació molt forta a Luis Rodríguez i a tots els oients del programa Momentos.
1: Hola, sóc el Joan Tena i vull enviar una salutació als oients del programa Momentos de Luis Rodríguez.
2: Momentos de Luis Rodríguez.
3: Momentos con Luis Rodríguez.
4: Momentos.